0: stripper isn't ugly, she's beautiful.
1: Ahora, por favor, os que tengan un soldo fijo cara izquierda.
2: Good.
1: Los que tengan empresa a derecha.
2: Good.
1: Os que se llaman, por favor, vuelvo al centro.
3: Pot ser la cama esquerra, pot ser el dit esquerra, pot ser l'ull esquerra, pot ser l'orella esquerra, pot ser la part del cos esquerra que no belluguem mai perquè l'esquerra no l'hem facilitada ni l'hem exercido mai.